La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.com.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: chévere.
1: RAC 105, la teva música.
2: La teva música.
3: La música. No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: la teva música.
1: RAC 105. RAC 105.
0: La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: És una cançó d'amor, eh? Parla exactament de quan va conèixer la seva dona actual, Alex Warren.
1: La teva música amb Arnau Bolet.
0: Diu que va ser un amor a primera vista, que va ser un fever dream. Amb ell que arrenquem aquesta nova hora, salutacions de l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos un dia més. Ets a RAC 105, ets a casa, diumenge al matí. No se m'acudeix millor manera de començar un diumenge que amb la bona música d'aquesta casa. I amb cançons com aquesta de Justin Timberlake, es diu Can't Stop the Feeling.

0: Total que ens queda.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3,79 € el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
5: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
6: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
7: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
8: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi.

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: La Mercè de RAC 105
4: amb els Amics de les Arts.
3: El 25 de setembre.
4: Des de 2:15 del vespre
3: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Gimme, gimme, gimme.

0: Els Imagine Dragons, amb aquesta energia ja característica de la banda de Las Vegas i amb el seu Bones, que sona evidentment també a RAC 106.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, que això no para, no s'atura. Ara mateix amb Michiko, una de les cançons també que aquest estiu ha funcionat molt i especialment a les xarxes socials, eh? Sí, tothom compartint aquesta cançó amb alguna...

Et dic una cosa, avui és un diumenge sense drama, sí, i el divendres que ve serà un divendres brutal, perquè tenim la Mercè de RAC 105 i saps qui ve, els Catarres, sí, però no venen sols, eh? A més, també tindrem a Maria Jaume, els Amics de les Arts, Marcos amb K i Teràpia de Xoc. Això serà 8:45 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. No t'ho perdis perquè apunta a ser un dels concerts de l'any.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
3: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
2: Iaia, no dius pas podem tot?
3: Sí, que puc, sí, sí que puc.
4: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
5: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
7: Tot i que aquesta altra...
8: M'avorraria sa memòria.
7: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
8: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
8: Marcos.
7: Els Amics de les Arts.
8: Maria Jaume.
7: Teràpia de Xoc.
10: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
11: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: RAC 105, la teva música.
12: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
12: Aquest és el so.

Estem fent una mica de palmes, fent una mica el ventilador amb aquesta cançó de Mon DJ de Búhos i Banda Neon junts en aquesta proposta impecable. Es diu El Ventilador, fent palmes o picant de mans, com ho prefereixis, eh? Jo diria que és més correcte picant de mans, en fi. Va, continuem, baixem una mica el ritme, canviem de registre, perquè ara ens arriba Olivia Rodrigo amb aquesta baladota en majúscules. Es diu Vampaya. Quin tros de veu. Quin artistassa, tu. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: el futur, que diu que encara s'ha d'escriure. Natasha Bedingfield li va escriure al seu germà per dir-li això, doncs, que tot estava unwritten i que ell tenia el poder de canviar qualsevol situació i que tenia tota una vida per endavant.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: I la teva música que la posa ara mateix Maria Jaume directament des de Mallorca amb aquesta grandíssima proposta que també sonarà el 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina a la Mercè de RAC 105, concertats en majúscula, i això es diu Festa i

0: teva música
1: amb Arnau Mulet.
2: I amb Anotar, i amb aquesta cançó que es diu Talk to You, arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més, eh? Ets al lloc correctíssim, de fet, ets a casa, t'ho dic sempre, ets a RAC 105, per tant, posa't còmode, que tenim grans èxits. Sense anar més lluny, els d'Osona, ara mateix amb aquesta cançó que sonarà segur en aquests quatre concerts que tenen preparats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i qui sap si també el piromusical de la Mercè, que recordem que la música la tria el cantant d'Oques Grasses, eh? Això es diu Petar-ho.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La teva música.
2: Rack Sensing.
1: Quan rasques un rascada l'11, ho trobes.
0: Sí, que m'ha tocat, tia.
1: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
3: No, no, no, no, no, no.
1: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Unim un poble, ja sona el pas doble.
7: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
8: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
9: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
10: Ei, jo també em moro de ganes de que...

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: Matina Codina, Best Moments.
2: És la trucada de llet nostra i sempre es fan unes preguntes relacionades amb la llet. No, no sabem per què, sempre acabem fent-les. Sí. Aquest oient se li va fer una pregunta tan estranya que alguna cosa va explotar.
3: Perfecte, t'agrada la llet, Josep?
4: Sí. Oh. Yo m'encante,
3: si el de vaca sí, eh? Tu ets pagès, t'has amorrat mai a la mamella d'una vaca directament? Joder, o no?
2: Ostres!
5: Buena pregunta.
4: Jo a la mamella d'alguna vaca no, però d'alguna vidella potser sí.
6: Ja sé per on va.
3: Entenc que això, és a dir, una visa navegant. No, no,
7: què és això?
3: Una visa navegant.
7: No, I hace pum!
3: No ho feu perquè...
6: Això és que ha begut massa llet.
8: S'ha excitat.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matín a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La Mercè de RAC 105.
1: Amb els catarres. Diumenge sense
0: el 25 de setembre,
1: des de 2:15 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

sí, cançó dedicada una mica doncs, a aquesta gent que fa d'un dia ordinari una cosa completament extraordinària. I ell diu que aquesta cançó també va dedicada a la seva dona. Últimament veig que Alex Warren només fa que escriure cançons a la seva parella. Suposo que està vivint un amor de luxe mentre que Ray segueix buscant on és el seu marit. Que no el troba, tu. Where is my husband?

0: L'original, evidentment, la coneixem tots, és la de Shakira, però en aquesta ocasió és ni més ni menys que DJ Kygo, un dels reis del Tropical House, al costat d'Iva Max, que també hi posa la veu i el seu talent per fer aquesta versió que ha triomfat moltíssim a les pistes de ball, sobretot. Va, continuem amb talent de casa. Ells es diuen Gorra Neta i això porta per nom Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

porta tants anys al món de la música que pràcticament va començar sent menor d'edat, amb 17 anys, i ara és molt jove i té una carrera, una trajectòria impecable, i apunta que la cosa seguirà sent així. Estem parlant, evidentment, de Billie Eilish, que dona pas a una de les cançons de l'estiu en català, si no la cançó ja per excel·lència d'aquest 2026, pràcticament, perquè ha sonat moltíssim aquest Papi, posa'l al disc, Joan Dausà i Mamaduixa.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: Club de Vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
3: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
4: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
5: Ei, jo també, amb mort de ganes... De...

0: L'Ajuntament de Tarragona.
1: Abans, per posar la ràdio,
2: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
1: posa RAC 105.
2: I ja està.
1: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
2: RAC 105.
3: Demana-la. I sona.
1: La Mercè de RAC 105.
2: Amb teràpia de xoc.
4: Sense tu, jo no puc.
1: El 25 de setembre.
3: Des de 2:15 del vespre.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Si mirem el catàleg de Black Eyed Peas, probablement totes les cançons siguin festives, però aquesta ho és especialment, eh? I crec que t'aixeca qualsevol pista de ball, qualsevol festa, aquest I Got a Feeling. Saps qui és Cat Say? Doncs apunta-t'ho bé perquè ens sentirem a parlar. Això es diu Ànima.

0: veure què vols que et digui d'Aitana. Ha omplert Madrid, ha omplert Barcelona i ho seguirà fent a tot el món.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Perquè, efectivament, és una superestrella que ens serveix per inaugurar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Aquí no et fallem mai, eh? 24/7 de grans èxits. Ets a casa, posa't còmode. Tenim moltes ganes de sentir, a veure què tria Josep Montero, el piro musical de la Mercè, perquè és l'encarregat aquesta ocasió de triar la banda sonora. No sé si sonaran cançons d'Oques Grasses, però si en sonen, aquesta no pot faltar.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ui, què et passa?
3: Uf, una estrebada al bessó.
2: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
4: Divendres 25 vin a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
5: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
6: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
7: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
8: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
9: Ei, jo també em mor de ganes de que...

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
2: No pots canviar d'emissora.
3: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
4: Quins seran els èxits del futur?
5: Amb l'Evirin. Amb
6: Benson Boone. This is Dua Lipa.
7: This is Daniel Dyer.
1: La història continua. La teva música. La Mercè de RAC 105
0: amb Marcos.
8: No, el pistatxos diu pas tu.
1: El 25 de setembre.
0: Des de 2:15 del vespre.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Castellers, Teddy Swims, amb aquesta meravellosa cançó que es diu Mr. Know It All i que és una de les últimes propostes que ens ha fet l'artista, ens ha enamorat. I amb ell que continuem acompanyant-te amb una cançó ben dolça, en aquesta ocasió la posa Maroon 5 amb Adam Levine al capdavant. Evidentment estem parlant del seu Sugar.

que són de Vic, es diuen My Hallies, i aquesta és la seva nova proposta, Ballo sense tu, amb, en fi, sempre recolzant el talent de casa, el talent de Catalunya. I és que ho tenim molt fàcil, perquè últimament s'estan fent produccions brutals. Produccions que han de sonar a la ràdio sí o sí, i això és el que fem. Va, ara, I Follow Rivers.

0: la teva música.
1: RAC 105. A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
2: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
3: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
4: O bé aquesta.
6: Diumenge sense drama.
5: I què me'n dius d'això?
6: Segurament t'estimo.
4: Tot i que aquesta altra...
5: M'avorraria sa memòria.
4: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
5: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
4: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
5: Marcos.
4: Els Amics de les Arts.
5: Maria Jaume.
4: Teràpia de Xoc.
7: Com dius?
4: Torna la Mercè de RAC 105.
2: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva.

Bé, Bausa, la cançó es diu Magnètic i si la intenció que tenien era que enganxés, ho han aconseguit. Perquè sí, és magnètica aquesta proposta electrònica que sona també, evidentment, a RAC 105, que ens deixa a les portes de recuperar una cançó dels Tiets que segur que reconeixeràs ja les primeres notes i que espero que facis el que diu el títol, eh? Uns bailoteos, no?

Tinc la sensació que Katy Perry s'ha calmat una mica, perquè si segueix fent cada divendres el que diu en aquesta cançó, si més no, estarà cansada, no? Last Friday Night, sonant aquí a RAC 105. I atenció, perquè ara mateix és el moment de proposar-te una cançó de Ginestà amb Nil Moliner. Una col·laboració estel·lar que ens té completament atrapats des del minut zero. Es diu Amb qui estaràs, i te la proposem aquí, a RAC 105. A pujar volum, va.

0: so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

0: Jo, End of Beginnings, sonant aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Doncs aquí estem arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Portem aquí des de les 10 del matí. Estem arrencant aquesta recta final. Recorda que estarem fins a les 2, però després la cosa segueix. Amb l'Enric Font, amb l'Héctor Huguet, això no para mai. I ara Dua Lipa, amb una de les primeres que li coneixíem. Arribava a les nostres vides amb New Rules, tres normes molt concretes per deixar una relació.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
2: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
0: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
3: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
6: Potser aquesta?
5: O bé aquesta?
7: Diumenge sense drama.
6: I què me'n dius d'això?
7: Segurament t'estimo.
5: Tot i que aquesta altra...
6: M'agradaria sa memòria.
5: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
6: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
6: Maria Jaume.
5: Teràpia de Xoc.
8: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
2: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

És The Weeknd, el van poder gaudir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys fa molt poc. Ara el tenim rodant per tot el món. Take My Breath, sonant en aquest diumenge. I atenció, perquè ara arriba la col·laboració entre Karol G i Bruno Mars. Només és una relació professional el que tenen, o hi ha alguna cosa més?

Ai, sí, diumenge sense drama és el que gaudeixes, el que vius aquí a RAC 105. I deixa'm recordar-te que divendres que ve, dia 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina els tindrem en concert. Els Catarres, també els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos amb K, a la Mercè de RAC 105, una de les festes de l'any, sens dubte.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ui, què et passa?
3: Uf, una estrabada al bessó.
2: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
4: Divendres 25 vin a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
5: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
6: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Unim un poble, ja són el pas doble.
8: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
8: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
12: Matina Codina Best Moments.
13: El tema és que en una competició celebrada a Pequín que es diu Hyrox, que combina cursa amb exercicis de força, i una de les participants, de fet la defensora del títol, va tenir un problema que va afectar el desenvolupament de la cursa, i és que la fuita, per dir-ho així, no només li va regalimar les cames,
14: oh, que rico,
13: sinó que també va atacar la pista on es feia la cursa. Ah, i l'equipament compartit amb altres esportistes, provocant la relliscada d'altres participants.
15: Perdona, això ja ho feia el Mario Kart, que deixava anar plàtans, sí, no? Ja, perquè el de, sí, el de darrere no poguessin, sí, atrapar.
13: Pues aquesta deixava anar merda. I a sobre, l'atleta que va patir aquesta incontinència intestinal sobtada, que es va cagar a sobre, va acabar la cursa i la va guanyar. Oh, sí.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
8: La Mercè de RAC 105.
12: Amb Maria Jaume.
8: El 25 de setembre.
12: Des de 8:45 del vespre.
8: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: La rumba catalana, que està més de moda que mai, amb Buhos, Banda Neon i Mon DJ i aquest ventilador.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Continuem amb una mica d'afrobeat. Ell és el Nigeria Rema, aquí amb la veu de Selena Gómez, que també hi col·labora en un èxit viral, èxit internacional.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

És Justin Bieber amb aquesta cançó que es nota que era molt jove, de fet era un nen. Amb el seu bebé, jo que em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet. Demà més, després del Matina Codina. No marxis, que s'hi posa l'Enric Font. I abans, novetat de Brou. Es diu De Color.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
4: O bé aquesta?
6: Diumenge sense drama.
5: I què me'n dius d'això?
6: Segurament t'estimo.
4: Tot i que aquesta altra...
7: M'avorraria sa memòria.
4: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
5: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
4: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
5: Marcos.
4: Els Amics de les Arts.
5: Maria Jaume.
4: Teràpia de Xoc.
8: Com dius?
4: Torna la Mercè de RAC 105.
9: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Torna El Hormiguero i tenim amb nosaltres ni més ni menys que les formigues tranques i barranques.
12: Vamos a hacer un test de preguntas incómodas que hacemos siempre a los invitados cuando vienen.
13: Mar, ¿te ha pasado alguna vez que te quitas un moco y no tienes un papel a mano? ¿Dónde lo pegas?
12: Sergi, cuando vas a hacer pis en un baño público y vas a la zona de urinarios, ¿te pones en el que vas a mear o en el de al lado por tu pito torcido?
13: Son desagradables. Muy bueno.
11: Gràcies per venir, per dir alguna cosa, perquè ha sigut un desastre aquest test que heu fet.
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
14: No podràs canviar d'emissora.

Mira, ahir ho deia, que tinguis parella o no, aquesta la cantes a ple pulmó. Rodolí. El so de Shakira amb Soltera. Que bé s'ho passa, eh? Ai, vinga, va, que continuem. Com portes el diumenge? Vinga. Que hi ha preparada per aquí Dua Lipa, un dels seus clàssics. Abans, una d'aquelles tendres que ens enamora, del so de Bruno Mars. El seu Risk It All.

ja fa un parell d'estius i que de tant en tant ens agrada repassar en aquest programa. Tu, sí. Amb la teva música, el cap de setmana, el weekend, mira, estem així, en aquest format. Va, que continuem! Que arriben els tiets! Era això! Perdut.

l'energia és gresca i xerinola. És tot el que ens aporta Damiano David amb temes com aquest, Born with a Broken Heart. No puedo, no puedo. Vinga, va. Ui, quina tonteria. Mira, encara segueix la tonteria que portava ahir, eh? Les salutacions a Enric Font. El tanto perquè de seguida recuperem l'essència d'Eleni Foureira amb el seu Fuego. Entre altres també, mira, tindrem a Marcos amb K, un dels protagonistes que estarà amb nosaltres el divendres, amb la Mercè, a la Mercè de Raxen 5. Recorda, a partir de 9:15, a l'avinguda Maria Cristina, el divendres que ve, eh? Sí. Abans ens quedem amb Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, Albenis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Unim un poble. Ja fan el pas doble.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
4: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
5: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
6: Ei, jo també em moro de ganes de que arribis a

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: Univers RAC 105.
0: Hola, RAC 105. Vinga, va, som-hi. Sempre escolto RAC 105.
2: Hola.
3: Descobrir i, oye, m'encanta tu programa.
4: Casi de vida.
5: Us escolto cada dia. Hola, RAC 105.
6: M'encanta escoltar RAC 105.
7: Felicitats pel programa.
1: La Mercè de RAC 105.
8: Amb teràpia de xoc.
9: Sense tu, jo no puc.
1: El 25 de setembre.
10: Des de 2:15 del vespre.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Si olor...

És Fergie, amb una de les cançons que recuperem de l'artista nord-americana. És tot un clàssic, aquest Big Girls Don't Cry. Seguim amb més, aquí RAC 105, la teva música, amb un servidor, l'Enric Font. Abans d'arribar a les 3, que et sembla si anem amb el so de DJ Goja? En aquest cas, al costat de Jason Derulo, una de les que ha sonat molt aquest estiu i de nou sona amb força aquí a RAC 105.

0: És el so de Hugel, una altra de les que ens anima, ens engresca i ens motiva per començar nova hora. Jamaican Bam Bam, així s'anomenes, eh?
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hola! Bons minuts que passen de les 3 de la tarda del diumenge. Què, com ho portes? Sempre és un plaer acompanyar-te, fa que facis, evidentment, eh? Bon profit si has dinat. Va, continuem al tanto perquè tenim per aquí el so de Nil Moliner. Ens porta això que s'anomena Ara.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so.
2: RAC

0: Morning.
1: I'm a fireball.
2: La teva música.
3: RAC 105.
4: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Unim un poble, ja són el pas doble.
7: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
8: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
9: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
10: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb els Amics de les Arts.
1: El 25 de setembre,
0: des de 2:15 del vespre,
1: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Give it up for Teddy Swims.
0: Això és RAC 105.
1: No podràs canviar d'emissora.

Una d'aquelles cançons ben elegants de cap a peus, com tot el que fa Teddy Swims. Aquí tens un cop més una altra d'aquestes referències que ens flipa, Mr. Know-It-All. Una altra de les que ens venia a gust avui diumenge. Vinga, que continuem aquí, RAC 105, la teva música, un servidor l'Enric Font, de seguida Rosalía amb la Perla. Abans recuperem l'essència dels Maroon 5 i el seu Don't Wanna Know.

són els Amics de l'Azar. Recorda que també els trobaràs el divendres que ve amb nosaltres a la Mercè de RAC 105, a l'Avinguda Maria Cristina. A partir de 8:45 estaran allà, entre d'altres, amb els Catarres, Maria Jaume, Terapia Xoc, Marcos amb K. Déu-n'hi-do, quina festa

perfecta per dedicar-li, no sé, al teu ex. Sí o no? Loser és el treball de Tame Impala, un altre d'aquests èxits que ens flipa, evidentment. Va, continuem. Com sempre, un plaer acompanyar-te al tanto, perquè en una soneta el so de Hugel amb Ultranaté. Moving to the Sun és una de les més recents. Abans d'arribar a Iba Max.

d'aquelles cançons mítiques que, a més, jo la tinc en vinil. Sí, sí, la versió de Kate Ryan amb aquest L-L-A. Que va, que va, que va. Ai, si és que ja dic jo que estic massa engrescat. Els caps de setmana no sé què em passa. Va, seguim amb moltes. De seguida per aquí, el so dels tiets que ens porten a Olivia, entre altres també. El so de Shakira, Las de l'intuición. Abans... Mira, unes noies que ho van petar al Coachella i ara estan triomfant amb temes com aquest. Són les Cats AE que ens porten Animal.

0: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
1: Quina ràdio escoltes?
0: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
1: D'acord.

0: chévere.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, Albenis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
5: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
6: O bé aquesta?
8: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
8: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
7: M'agradaria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
6: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
6: Teràpia de Xoc.
9: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
10: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.

Deixa-la anar, aquell Minoxi. Deixa-la anar. Mira que porta anys amb el tema de les cançonetes. A més, és actriu, cantant i, a més, empresària. Ho té tot. I també té bons èxits, com aquest Padam Padam, que sempre ens enganxa quan la punxem aquí. Ai, let's go to the party. Vinga, va, salutacions a Enric Font. Seguim amb moltes. De seguida, el so del Siderland, una que hem ballat moltíssim. Tu, tu, turu. Oi, i tu també, eh? Ai! Abans, el so de Deep Bowser, amb això que ens enganxa, és magnètic.

0: recorda, el divendres es podràs gaudir en directe, gratis, a l'Avinguda Maria Cristina. Recorda, a partir de 8:45 del vespre, la Mercè de RAC 105 amb els Catarres, per exemple, sí. Diumenge sense drama. Avui, cap drama, evidentment. I recorda que, a més, estaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Marcos amb K i Teràpia de Xoc. No hi faltis, amb la Mercè de RAC 105.
1: La teva música
2: amb Enric Font.

0: música.
1: RAC 105.
0: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Club de Vins de l'Avantguàrdia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
3: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
4: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
5: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa

0: 4, l'Ajuntament de Tarragona.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb Marcos.
1: El 25 de setembre.
0: Des de 2:15 de 9 del vespre.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Gran treball de la banda Neon amb els Búhos i Mon DJ, que no s'han per cap, eh? Una de les cançons de l'estiu, sense cap mena de dubte, és aquesta, amb el ventilador, que no ha parat de girar. Va, continuem aquí, RAC 105, moment dels Måneskin i el seu Begging.

0: Cançó immortal. Ja poden passar els anys que aquesta la ballarem, bueno, donant-ho tot, evidentment. El so de Corona, una de les mítiques dels 90, que ens fa les delícies de tots cada cop que sona, eh? The rhythm of the night. Que guai, oh yeah. Mi chico lo que hay.
1: La meva música.
2: Amb Enric Font.
0: Ei, sí, és que hi havia una versió en castellà, bé. Va, amb això, pràcticament toco el 2, sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Demà hi torno a partir de les 5 amb un nou, una nova edició de Ja Tardes. Ara no desconnectis, que tenim l'Héctor Huguet i bon rotllet, evidentment. Va, marxem amb Maria Jaume. Festa i drama és el que monto jo cada dia. Pelitxar.

0: mira, tant ahir al matí com avui he decidit començar el torn amb aquesta cançó. Estic viciadíssim, un fenomen mundial. Another descobriment total de RAC 105 amb això que es diu Talk to You. I així tota l'estona, eh?
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: I amb la tonteria que porta a sobre, també. Fins les 9, 4 hores acompanyant-te, com cada diumenge tarda. Li agafo el relleu a l'Enric Font, que marxa demà més i millor per part de l'Enric per la tarda amb una nova edició del Ja Tardes. Tindrem una mica de tot en aquesta hora, ja t'aviso. Mira, per començar tindrem en una estona la nova cançó dels Siderland, després de l'èxit del Tututuru. Es diu L'Última. Abans, va, la rumbeta del Fred García. Els teus ulls.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Tornar a la rutina. També té coses bones.
2: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
1: Proper convidat,
2: Ivan Herzog.
4: Fem-nos el costat que ens faci falta.
2: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
1: i li traslladarà les teves preguntes.
4: Que ballarem amb el record.
2: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
1: Places limitades.
2: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
4: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
2: Gràcies a RAC 105
1: i Estrella Damm.
0: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
5: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
6: Doncs vés a Mr. D.
5: Mr. D?
6: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
0: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
0: O bé aquesta?
8: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
8: Segurament t'estimo.
0: Tot i que aquesta altra...
9: M'avorraria sa memòria.
0: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què?
2: Torna la Mercè de RAC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
2: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
2: Maria Jaume.
0: Teràpia de Xoc.
10: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
11: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La

aquest divendres passat, fa un parell de dies, va presentar el seu nou disc, El Deseja, déu-n'hi-do, de la trajectòria de Miley. Re de Cyrus, eh? Miley, a seques. Aquesta, però, és anterior. Es diu End of the World. I mira, precisament també divendres, End of the World sembla que s'acabi el món a Madrid, perquè, vaja, la quantitat de gent que està movent Shakira amb els seus concerts és una brutalitat. Tot el món cap a Madrid per veure-la en directe cantar aquest Day Day.

agafant aquell dragostí a dintre dels Ozone i donant-li la volta per fer això que es diu I Don't Wanna Wait. No puc esperar, és segurament el que pensaven tots els fans del Tututurú, la cançó que ha donat la volta per tot Catalunya dels Sutherland. Doncs bé, bones notícies per tots vosaltres des d'aquest divendres, novetat del Sutherland. Això es diu L'Última. L'Última.

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

L'Ernest Codina, el Matina Codina, va definir l'altre dia aquesta cançó com Almena i nit, per cert, d'Olivia Dean, com una cançó que fa olor a cafè, no? I és que té tota la raó. Afegiria potser a foc, a foguera, no? A caliu, a ràdio, antiga, això sí. Al llibre, no? Mena i nit, va, deixem-nos de tonteries, que arriba una cançó més alegre, més animada i, de fet, una de les importants, imprescindible, m'atreviria a dir, aquest estiu, que en breu us deixem enrere Mama Duixa i Joan Dausà. Papi, posa'l al disc. Veus?

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
0: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar, a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
5: Ui, què et passa?
6: Uf, una estrabada al bessó.
5: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
7: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
8: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
9: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
10: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
11: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
10: i li traslladarà les teves preguntes.
11: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
11: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
10: i Estrella Damm.
0: La Mercè de RAC 105
1: amb els Catarres.
11: Diumenge sense res.
0: El 25 de setembre,
1: des de 2:15 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

artista que no necessita cap mena de presentació històrica, eterna, Amy Winehouse. I dic eterna perquè, clar, ens va deixar fa 15 anys. De fet, mira, aquest dilluns passat, el dia 14, hagués complert 43 anys Amy Winehouse. I fa 15 anys que ens va deixar i encara no ha sortit cap artista que com a mínim tingui aquella essència, no? Aquella ànima que tenia Amy Winehouse. En fi, des d'aquí la recordem amb aquest Rehab i amb tantes altres a RAC 105. Quan arriben, mira, els Tame Impala. Un so molt més modern, evidentment, el que ens presenta aquesta formació australiana que ho està patant en bona part gràcies a aquesta col·laboració al costat de Genis. Sona la teva música, es diu Dràcula.

0: El so de RAC 105.
1: RAC 105.
0: Evoluciona.
2: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
2: Més moderna.
0: Més potent.
2: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
3: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
2: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

0: dels grans noms propis del passat mes d'agost, Adela.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet. Let's go.
0: I amb la cançó que ha significat el debut musical d'aquesta artista, Ain't in L.A., per començar nova hora. 6 de la tarda, va, i aquí seguim, tarda de diumenge, salutacions de l'Héctor Huguet. I ara amb els Figaflaues, va, els fans del duet de Valls, que sapigueu. 31 d'octubre, Cabro Rock, Castanyada, per cantar i gaudir de cançons com aquestes, solucions i no problemes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
4: Doncs vés a Mr. D.
3: Mr. D?
4: Sí, Mr. D. Al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
5: Ui, què et passa?
6: Uf, una estrebada al bessó.
5: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
7: Divendres 25 vin a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
8: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossiers en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossiers, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda.
9: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
10: Potser aquesta?
9: O bé aquesta?
11: Diumenge sense drama.
10: I què me'n dius d'això?
11: Segurament t'estimo.
9: Tot i que aquesta altra...
12: M'avorraria sa memòria.
9: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
5: Què?
2: Torna la Mercè de RAC 105.
9: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
10: Marcos.
9: Els Amics de les Arts.
10: Maria Jaume.
9: Teràpia de Xoc.
5: Com dius?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
7: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
13: Teddy Swims. Give it up for Teddy Swims.
2: Això és RAC 105.
9: No podràs canviar d'emissora.

una nova demostració de tot el talent que té a les venes i a les cordes vocals, de fet, Teddy Swims. Així de bé sona la més nova de l'americà, Mr. Know It All, per donar pas a la que és, sense cap mena de dubte, la gran protagonista del cap de setmana. Aquí a Catalunya no, però a Madrid sí, 12 dates, avui la tercera, per cert, dels concerts que farà l'Estadio Shakira, la colombiana. Home, les noves estan bé, però veure de prop un d'aquests clàssics, el Loba, ha de ser gros, eh?

em negaràs que sona diferent. Sí, sí, sí, sí, sí. Home, potser per això van guanyar el festival Sona Nou i amb una àmplia majoria. Nova formació que debuta a RAC 105 i es diu Mai Halis. Halis a Mac, eh? Mai Halis. En fi, no sé si és pel menjar o no, de no menjar, Mai Halis o què? Però en fi, ballo sense tu. Esperem que sigui la primera de moltes que han d'arribar aquí a RAC 105. Els que sí que ens han presentat unes quantes al llarg de la història són els Black Eyed Peas, aquesta, una de les primeres a RAC 105, Where is the Love? I a vegades encara ens fem la pregunta, eh?

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
0: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
6: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
5: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
7: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: Actualment no pots canviar d'emissora.
10: Nova hora de la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: I'm Levirin. I'm
13: Benson Blue. This is Dua Lipa.
14: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
17: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
18: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
17: i li traslladarà les teves preguntes.
18: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
17: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
18: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
17: i Estrella Damm.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb els Amics de les Arts.
1: El 25 de setembre.
17: Des de 2:15 del vespre.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: un house afrobeat, que se li diu, o un so tàntric, digue-li com vulguis, però ja m'entens, això es diu Mi Chico. I ha estat un dels grans fenòmens, oi tant, també aquest estiu, DJ Goja d'una banda, Jason Derulo de l'altra. Nani noni, Mi Chico, Mi Chico, ole! Vinga, un altre dels nostres xicos a RAC 105 és Mama Dusha. Així el vam conèixer, va, recuperant el seu debut, Rikiti.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer Rikiti.

Encara m'estimes igual? Ah, la pregunta de Rock City, Adam Levine, Locked Away, una pregunta que molta gent està especulant al voltant de la relació entre Miley Cyrus i el seu pare, Billy Ray Cyrus. Per què? Bàsicament perquè, clar, Miley Cyrus ara amb la seva nova etapa musical, que va començar, per cert, aquest passat divendres, diu que només vol que li diguin Miley, re de Cyrus. Es veu, però, que la relació pare-filla, tot correcte. La cançó es diu Bass Perfect.

0: Igual que et fa una PT o una Just Might, et fa també una balada com aquesta. Risk It All, una de les grans del seu darrer disc, Bruno Mars, en 79 horeta, va.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: És tarda de diumenge i aquí seguim també amb clàssics.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
2: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
0: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
3: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
4: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
5: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
6: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
7: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
4: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
0: La Mercè de RAC 105
4: amb Marcos.
0: El 25 de setembre,
4: des de 2:15 de la nit
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

David Guetta, Bibi Rexha i això que es diu I'm Good. Sabeu qui està molt bé ara? Estan de conya, vaja. Les Cat's Eye. Qui són aquestes? Et preguntaràs, potser. Doncs mira, aquesta pregunta ens la fèiem tots no fa massa, però és que és una de les bandes femenines de moda del moment. Van sorgir per un programa de talent. Es deia The Debut Dream Academy. En fi, sigui com sigui, al final són 6 noies. La Sofia, de Filipines, la Lara, d'Estats Units, Índia, la Daniela, d'Estats Units, Venezuela i Cuba, la Megan, d'Estats Units i Xina, la Yonchae, de Corea del Sud, i la Manon, de Suïssa. Sembla això una sèrie de Netflix. En fi, sigui com sigui, ho estan petant amb això que es diu Animal.

0: Tindran.
1: Sona increïble cada dia, però home, avui especialment, que és diumenge, doncs té més sentit que mai. Diumenge sense drama, Els Catarres, el nou èxit del grup d'Aigua Freda, que podrem gaudir en directe en res aquest divendres. Amics, amigues, la Mercè de RAC 105, amb Marcos, amb Teràpia de Xoc, amb Maria Jaume, amb els Amics de les Arts i també amb Els Catarres, clar. A partir de 9:15 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Seguim posant-li música el diumenge, ara amb Taylor Swift, i això que es diu Opalite.

Un productor sembla tocat per una vareta i tot el que toca o tot el que refà, sobretot, perquè agafa grans clàssics o cançons ja fetes, se les porta una mica al seu terreny, fa una nova versió i acostuma a tenir més èxit la seva cançó que l'original a vegades, fins i tot. UGEL, el francès, Jamaican, Bam Bam. Per donar pas als One Republic i un dels últims èxits dels americans, I Ain't Worried, a RAC 105.

Ava Max, Sweet But Psycho, per fer camí de les 8 del vespre. Una cançó que coneixeu, ho dono per fet, vaja. Però la que arriba ara, home, seria estrany que la coneguéssiu. Una de les grans apostes i novetats, per tant, també d'aquest passat divendres a RAC 105, Brou! Nova banda catalana a tenir molt en compte. El seu debut es diu

0: amb un toc funky, amb matisos disco, òbviament, però tot plegat amb un so més que modern. Another...
1: La teva música amb Víctor Guet.
0: I el Talk to You, una cançó que no ha faltat aquest matí, eh? L'hem posat l'Arnau Mulet i servidor a la Bimbo Global Race i s'ha notat que és de les estimades, oi tant? Seguim endavant, va, darrera hora que passem plegats. Fins les 9 us acompanyo. Salutacions de Víctor Guet. I l'electrònica que no s'atura, a punt de pausa des de Noruega amb el seu magnètic, però abans ens quedem a casa. Casa seca.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona. Quina ha estat la cançó de l'estiu?
2: Potser aquesta?
0: O bé aquesta?
3: Diumenge sense drama.
2: I què me'n dius d'això?
3: Segurament t'estimo.
0: Tot i que aquesta altra...
4: M'avorraria sa memòria.
0: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
2: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
2: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
2: Maria Jaume.
0: Teràpia de Xoc.
5: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
6: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: Matina Codina, Best Moments.
7: El sol s'acaba, vull dir, estem aquí tots amb el sol.
8: Però si falten 100 milions d'anys perquè bueno, s'apagui.
9: Més. El dia que s'acabi el sol, aviseu, Mònica.
10: Sí, aquell dia...
9: Per no estendre la roba.
10: Aquell dia sí que hi ha canvi d'hora.
7: Perquè això es pot preveure exactament, el dia que s'acabi el sol?
11: El dia just, no ho sé, hauria de mirar-ho. Va, digues una data.
9: Digues data, va.
11: Sí, home.
10: Va, fem una porra ràpidament. Quant falta perquè s'acabi? Ràpid.
7: Jo he dit 100 milions d'anys.
10: Vale.
7: 15 no, milions d'anys.
10: Vinga.
11: Jo crec que menys.
9: 500.000.
11: Vinga. Ostres.
7: 500.000 milions o
11: 500.000? Espera,
9: que us ho busco entre debateu. Jo dic 7 mesos, ens agafa mitja temporada. Jo, per tal de no venir a treballar, el que sigui.
10: Són 5.000 milions d'anys que encara tenim per prendre el sol.
7: Ja tens per cremar-se.
10: No sin problema.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La música dels tiets, els detalls. Han passat ja anys i encara no tenim clar ni ells, crec. Els hi és força igual, com els hi diguin, el duet mataroní, el duet o el tàndem. Podreu gaudir del seu espectacle al Cabro Rock Castanyada 31 d'octubre, entre molts d'altres artistes. Canvi d'estil, va, una mica de so dance amb Bibi Rexha.

0: notícia pels amants dels Coldplay. Han anunciat que el 2027 vindrà carregadet. Carregadet de dates i, per tant, quan dic dates, vull dir de concerts. Estarem al tanto, encara no hi ha res confirmat. Tant de bo vinguin a casa nostra. We Pray! I si voleu conèixer els vostres artistes de prop, recordo, torna un 105 confidencial. El 30 de setembre cau en dimecres. I si vols conèixer a Ivan Herzog, en aquest cas és el convidat, simplement has d'apuntar-te al formulari que trobaràs a rac105.cat i de pas per gaudir de prop de cançons com aquest des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

reconèixer que un no és perfecte i que té defectes. De fet, costa, és una cosa complicada, però això és el que va fer amb aquesta cançó Lola Young, i va donar amb la tecla amb el Messi, mostrant al món la seva vulnerabilitat, i el món li ho va tornar, doncs, amb molt de carinyo, i tant. Va, Messi a RAC 105, quan arriba Joan Dausà. I una col·laboració brutal aquest estiu, amb Mama Duixa. Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: La teva música.
1: RAC 105. El 29 de novembre, l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Unim un poble, ja fan el pas doble.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
3: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
4: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
5: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
0: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb Teràpia de xoc.
6: Sense tu jo no puc.
1: El 25 de setembre,
7: des de 8:45 del vespre,
1: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
8: My name is Alex Warren.
0: RAC 105, la teva música.
9: Alex Warren!
0: Aquest és el sol.
1: RAC

0: música. Amb Víctor Huguet.
1: Lorin i el seu Eufòria ha estat l'encarregada de posar la cirereta final aquesta tarda. I per part meva, poca cosa més, que demà, si us plau, comença la setmana com Déu mana, que t'ho dic sempre, matina codina, va, amb tota l'alegria de l'Ernest i el seu equip a partir de les 6. Jo per part meva dic que adéu, que vagi genial el que queda de diumenge i que marxo amb una cançó nova i de les fortes en català. Una col·laboració brutal entre Nil Moliner i Ginasta. Es diu Amb qui estaràs? Adéu-siau, petons!

0: també tenim dos debuts en català. Brou, amb De Colors.
1: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem. De colors.
0: I Mai Halis, amb Ballo sense tu.

0: Ugel amb el seu Moving to the Sun.
1: RAC 105.
2: Sempre al dia de les millors novetats.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
2: Univers Rec 5.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: Amb l'Evirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.